0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Quan va sortir la cançoneta, molta gent doncs la va criticar, no? Sobretot comparant-la amb el Waka Waka. I haig de confessar que jo era un d'aquests. I et reconec amb la mà al cor que com és l'escolto... Shakira Burnaboy i la cançó del Mundial, Dai Dai, quan és divendres 14 d'agost, les 8:03. Ho ensumes o no? Ho ensumes o no? Ja el tenim aquí, el cap de setmana, família de RAC 105. És divendres. Per la gent que treballa, doncs bona notícia, perquè arriba el cap de setmana. Per la gent que està de vacances, segurament no sap ni quin dia és divendres. I també segurament hi ha molta gent que avui agafa vacances. Molta gent agafa la segona meitat d'agost. Doncs va, celebrem-ho plegats. Toma, toma, toma.
1: Toma, toma.
0: I benvinguts a una nova edició del Matina d'Estiu. Des d'aquí, des de l'altra banda, l'Electroguet, acompanyant-te fins al punt de les 12, 4 hores amb el millor ritme de RAC 105. Amb les línies obertes, recordo, avui, els divendres, ens van proposar que sigués el dia de l'acudit.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I hem de pujar una mica el nivell, de la setmana passada.
3: Sí.
0: Va, prepara't un acudit guapo. Amb l'ajuda de ChatGPT, si pot ser, bueno, una mica més currat. I anem a fer un riure, d'acord? Fins les 12, obrint les línies al 608-71-41 per rebre els vostres acudits. D'aquí una estona vindrà el Martí Oliveres, vindrà també l'Arnau Mulet, que acabem de rebre un missatge al WhatsApp en què parlen de l'Arnau Mulet. Ara, quan vingui, si m'està escoltant des d'allà on sigui, des de la redacció, ara en parlem. En fi, sigui com sigui, benvinguts al Matina d'Estiu i la primera convidada en sonar en aquest divendres és Dua Lipa. No cal ni presentar-la a la londinenca, tampoc aquesta cançó, que ens hem fet un fart d'escoltar-ho. I benvinguda sempre sigui, Dua Lipa. Això es diu Physical. Bon dia.

0: que hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Marina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
4: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
5: 13 de setembre de 1944.
0: I el número de la sort, el
5: 11.
0: Avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
6: Hi, guys, I'm David Guetta.
7: This one's my name, by the way.
8: Hey, guys, I'm trying tonight.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
10: Aquest és el so RAC

0: Ja passa això, ja passa. És un clàssic, no? Quan perdem allò... Ja, és que m'està gravant el Mulet i només... És que no em posis aquesta cara, Mulet, aviam. En fi, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, tots tres amb això que es diu Gone, Gone, Gone, i ara sí et diré el que vol dir la cançoneta, que només valorem les coses quan ja no les tenim, eh? Quan les perdem, ja passa això. Ai, ai, ai, ai, aquí sí que tinc per aquí, és l'Arnau Mulet.
1: Sí, sí, sí. Hola, sí. Hola, bon dia, què tal, com estem?
0: Tot bé? Tot bé?
1: Sí, sí, perfecte, divendres, no, una mica o què?
0: Sí, home, sí, home, alegria, alegria, il·lusió. Mira, en sumes, el cap de setmana, Mulet, el tenim ja a tocar. Oh, sí, sí, wow. Quin cunyat que és aquest d'Electra.
1: Ara és m'ha perdut, m'ha deixat completament, completament boig.
0: Ai. Deixat, sí. En fi, va, Arnau, què tal, el matí bé?
1: Doncs mira, molt bé, fins que he decidit que volia gravar aquesta secció, val? I m'està costant molt. Per tant, deixo el mòbil al trípode.
0: En fi,
1: ja està, tio.
0: Val. Què tal, el matí?
1: Excepcional, sobretot pensant que avui marxo.
0: És veritat, torno... que tu agafes vacances!
1: I torno el dilluns, no
0: quin
1: el proper
0: diu?
1: Dilluns, l'altre!
0: Oh, no me'n recordava! Ei. Ostres, quina rabieta que m'estàs fent ara!
2: La vida és pels valents.
0: Però tu quantes vacances tens, paio?
1: La veritat és que no ho sé.
0: Però tens moltíssimes vacances!
1: Bueno, sí.
0: I no pares.
1: Galons, que m'han anat adquirint.
0: Tu, galons, va, que avui és divendres. Avui, al matina d'estiu, cada divendres fem acudits.
1: Així. Ah, molt
0: sí,
1: bé!
0: Sí, sí, sí.
1: M'interessa.
0: En tens algun? Va, jo tinc dos. Començo jo i després tu?
1: Vinga, va.
0: Vinga, va. Aquest és... no sé, és molt típic, eh? Però... Com es diu, quin nom té el cosí vegà de Bruce Lee? Eh?
1: Sorpresa.
0: Broccoli!
1: No!
0: Sí. Ai, madre.
3: Ai, madre.
0: Què, tu tens algun o no?
1: Sí, per exemple... Per què els de l'EP posen una banyera sobre el cotxe?
0: Ai. Es riu sol.
1: Per posar la sirena!
0: Hòstia, tu.
1: Perdó.
0: Ai.
1: Aquí hay nivel.
0: Vinga, va, l'altre era... Aquest és, te'l dic en castellà, eh?
1: Va.
0: Oiga, el otorrino va con número. Diu, van nombrando. Diu, qué gran actor, però no me cambia de tema. Hauríeu de veure la cara del Mulet.
1: És que aquest... A més, l'he llegit abans. I he pensat, és massa dolent compartir-lo.
0: Doncs a mi m'ha agradat.
1: El tries, eh?
0: A mi m'ha agradat. En fi, va, digues el teu acudit al 608-717-141.
4: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Si avui agafes vacances, ens ho expliques. Si avui és el teu últim dia de vacances, també ens ho expliques i ens animem tots plegats. I tot això sempre, Arnau Mulet, amb la millor música. En aquest cas, amb Bibi Rexha i els Faithless. Recordes aquell insomnia, no?
1: Sí.
0: Doncs ara han fet el New Religion.
1: Boníssima.

0: Matina d'estiu. El programa que escolten els pencaires.
1: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
2: Amb Víctor Huguet.

0: Samuel Jack, Feels Like Summer. Vaja, si està sentint l'estiu el Martí Oliveres, que avui ha vingut amb un somriure d'orella a orella, eh?
1: Ai, sí, bon dia a tothom.
0: Ai, l'últim dia que matines, eh?
1: Hosti, tant, sí, mi mare ha de matinar, però tant, es posarà bé, eh?
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Doncs vinga, amb aquest somriure, Martí Oliveres, avui no sé de què parlarem, perquè clar, amb el tema de l'eclipsi ja no hi ha eclipsi, ja no sé de què parlem.
1: Ah, del temps, no? Jo hi ha coses que no deixo de parlar-ne, que és del temps, eh?
0: Vull dir
1: que...
0: Ok, i què ens espera? Va, avui i especialment aquest cap de setmana.
1: Va, sí que és cap de setmana, és divendres, ja tenim el cap de setmana aquí per moltes persones que estan treballant, que van fer les vacances al juliol o que potser ja han acabat les d'agost i toca pencar. Doncs mira, descans per aquest cap de setmana que ens porta canvi de temps. Atenció,
0: ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Podem tenir alguns ruixats, algunes tempestes localment fortes a punts del Pla de Lleida cap a la Vall d'Aran, el Pallars, l'Alta Ribagorça. Per tant, si sou en aquestes comarques de la demarcació de Lleida, atenció demà tarda, vespre i nit, perquè hi pot ploure de valent, i entre diumenge i dilluns, poc o molt, sembla que aquests ruixats acabarien escampant i regant bona part de Catalunya. Una bona notícia perquè tenim aquest perill d'incendi forestal encara bastant alt i la xafogor que continuarà molt marcada, però almenys ja no tindrem tanta calor com avui, perquè avui toquem sostre, arribem als 40 graus de nou a la ciutat de Lleida, cap a Móra d'Ebre, també aquesta zona interior de l'Ebre hi farà moltíssima calor, i a Barcelona, atenció, avui a Barcelona màxima prevista de 37.
0: Déu-n'hi-do.
1: 37, 38 graus, potser és moltíssima calor per Barcelona, però normalment estem a 30, 32, i avui es descontrola això, no, eh?
0: I a més la calor de Barcelona, i sé del que parlo, és diferent, perquè fa 35 graus a Platja d'Aro, per dir alguna cosa, en el meu cas, eh? O a Barcelona, i no són els mateixos 35 graus. Aquí fa una xafogor que et dutxes i als dos minuts tornes a suar, oh, és horrorós.
1: Va, és el fet també de tenir una ciutat tan densa, eh? A nivell urbanístic també, és una ciutat amb pocs espais verds, llavors tot això s'està millorant, s'està treballant, però evidentment continuem aquesta línia de patir moltes nits complicades per descansar. De fet, deixa'm dir-te que avui tenim un rècord de calor a Barcelona, que són 47 nits tòrrides, és a dir, hem tingut 47 nits, 47 dies, al final, en què en cap moment s'ha baixat dels 25 graus al centre de Barcelona. Clar, 47 nits són un mes i mig. D'un mes i mig. És una animalada sense baixar els 25. Aquí els efectes que té sobre la salut, també.
0: Doncs, Martí Oliveres, pluges aquest cap de setmana, m'has dit que...
1: Algunes,
0: per Lleida, per la tarda, demà, i el diumenge més escampades per tot el territori, no?
1: Sí, s'haurà de seguir, i dilluns sembla que més. Vull dir que la setmana que ve baixa més la temperatura i pot seguir plovent.
0: El que hem de seguir és el teu acudit, Martí Oliveres, que tenim ganes, que avui és el dia de l'acudit, els divendres estem demanant-li a l'audiència que ens enviïn un acudit.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Tot teu.
1: Però escolta'm, és que és molt dolent, és que sóc molt dolent.
0: Endavant,
1: jo sóc com a del temps.
0: Endavant, la ràdio és teva.
1: Ara que veig un ordinador, diu, què fa un ordinador quan té fred? Tanca Windows.
0: Hòstia!
1: Ja t'he avisat, jo. És que em fots
0: no,
1: en un,
0: està bé,
1: fots
0: que
1: en
0: està
1: un
0: bé.
1: Camí sense sortida.
0: Que, no, que m'ha agradat, que m'ha agradat.
1: Oh, de veritat.
0: Ai, hem dit ara un... Es pot dir, no, aquest?
1: Sí, amb el bolet, sí. No? L'hem
0: sí,
1: dit?
0: Sí, home, sí.
1: Amb
0: sí. Això és una persona que entra a un bar i diu una cerveza. I dice,
1: sí, depressió.
0: Depressió, i dice, no, alcoholèmia. És dolent, també.
1: És dolent. Compte amb l'alcohol.
0: Sí. Vinga, va, passen 5 minuts de 8:45 i aquí estem fent una mica el pallasso amb el Martí Oliveres, amb l'Arnau, amb qui sigui, i evidentment amb tots vosaltres. Envia'ns un missatge, un acudit al 608-71-71-41. Avui celebrant que és divendres, i si tornes de vacances i dilluns ja treballes, que és possible, doncs vinga, envia un missatge i... I comparteix aquesta situació i m'expliques què tal aquesta depressió postvacacional, malgrat encara no hagis començat a treballar, ja la comences a percebre i a notar. Vinga, intentarem posar-hi alegria en aquest divendres, ara amb una cançó que segurament t'agradarà. Mira què et dic, eh?
1: Ui,
0: t'agradarà, mira.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Aviam què et sembla, Martí Oliveres. Jo crec que té un rotllet així, no sé. Segurament recordes l'original, potser. Doncs ha fet una bona nova versió, Ugel, amb Solto, es diu Jamaican Bam Bam. T'agrada o no?
4: Sí, tira-li.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Aquest aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.
4: Mama!

0: Home, té una coseta similar a aquest Connexió Psíquica que almenys a mi, vaja, em flipa i s'enganxa com una mala cosa, eh? Aitana, Connexió Psíquica, que segur, més enllà del Superestrella i tantes altres, serà de les que més sonarà i la gent ho viurà més als quatre concerts que faran breus, eh? D'aquí un mes, no, ja? És el setembre, ah, de fet menys d'un mes, és als inicis de setembre, així que s'estarà preparant ja Aitana. Família, seguim endavant.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Avui que és divendres, estem repassant amb vosaltres com la setmana passada i com cada divendres al Matina d'Estiu, algun que altre acudit. Hi ha de bons, hi ha de no tan bons, però els anem a repassar. Va, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, sóc en Jordi, va, us envio un. Me diu, doctor Doctor, ¿usted cree que me puedo bañar con diarrea? Digo, hombre, si es capaz de llenar la bañera...
0: ¡Hostia! Va, no m'ha agradat, eh? No està malament, eh? Què ens dieu? Bon dia. Hola.
3: Bon dia. Ara ve el meu. Aviam. A veure, diu que és una família que estan tots a taula menjant i el fill li diu a la mare, mamá, mamá, el abuelo está malo. Diu, pues apártalo y cómete las patatas.
0: Vinga, un mes, aquest diu que de l'Eugenio, aviam.
4: Que matineros.
0: Què parla? Què tal?
4: Diu, saben aquel que diu? Diu, oye, tu, diu, tu domines l'anglès? Diu, hombre, diu, si es bajito y se deja.
0: És que de debò, que simplement, ja l'accent de l'Eugenio a mi ja em mata, a mi ja em mata. Va, seguim endavant, bon dia, Catalunya. Això és el Matina d'Estiu, això és RAC 105. Seguim ara amb Katy Perry, això que es diu Teenage Dream.

0: mesos, exactament, a l'octubre mitjans, els 4 concerts dels Ocas Grasses per tancar la seva impecable històrica trajectòria amb cançons, amb èxits tan bèsties com aquest In The Night, que sempre és un gust posar aquí a RAC 105. Encara en els últims minuts d'aquesta primera hora de programa, de matina d'estiu, 6 minuts per arribar a les 9 i repassem una vegada més algun que altre acudit.
1: 608-71-7141.
0: Avui que és divendres, celebrem el cap de setmana amb els acudits que ens envieu al WhatsApp del programa. Acudits, per exemple, com aquest. Aviam, què ens dieu? Hola.
2: Bon dia, matina d'estiu.
0: Jo soc
2: en Peter d'Holanda.
0: Hola, Peter.
2: Ara mateix estic per les Rambles, que està tot en obra.
0: Sí.
2: Camí de la feina. Avui és el meu últim dia de feina.
0: Oh, bé, no?
2: Estàs fent una substitució d'estiu a una cadena de ràdio de la competència.
0: Ah, ostres!
2: I res, us desitjo el millor i al setembre doncs, potser ens enviaré un currículum a veure què tal.
0: Vale.
2: Vinga, que vagi molt bé i bon estiu.
0: Vinga, bon estiu, maco. Aviam, aquí tens l'acudit, no?
2: I aquí ve el meu acudit dolent.
0: Ara sí.
2: Perquè els catalans mengem cargols.
0: Per què?
2: Perquè no ens agrada el fast food.
0: Hosti, tu!
2: Vinga, que vagi molt bé.
0: Que dolent, tu. Aviam, hola.
3: Jo crec que són dos amics que es troben i un li diu a l'altre i diu, què, nano, ja has trobat feina? I diu, què va, tio? I bueno, mira, he trobat una feina que em fan fer dos cursos. I dos cursos? Diu, sí. Diu, i quins són? I mira, un d'esgrima i l'altre de paleta.
0: Com?
3: I ostres, i per quin començaràs? I jo, doncs no ho sé, noi, estic entre les pas i la paret.
0: Ai, no, per favor! Però de tan dolents a vegades entren bé, eh? Entren bé. Entre l'espasa i la paret, diu. Va, fem una altra o què? Vinga, va, aviam què diuen.
4: Bon dia.
0: Hola.
4: Soc l'Emma des de Caldes de Malavella.
0: Hola, Emma.
4: Aquest acudit me l'ha explicat el meu fill, és bastant dolent, però ja serveix per participar.
0: Sí, home, sí.
4: Què li diu una pedra a l'altra?
0: Ai, no.
4: La vida és dura.
0: No.
4: Adéu, bon dia.
0: Bon dia, bonica. Home, li ha fet gràcia perquè li ha explicat al seu fill, eh? Això és evidentíssim. Doncs va, ja saps, 608-71-7141.
5: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Cançonetes i bona música i bons acudits per celebrar que ja és divendres. Ja ho tenim, va!
5: Escoltes tots els èxits de la música.
6: RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
4: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
4: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
4: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
6: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: una altra demostració de talent increïble. La Daniel Moliner, aquest 2026. Brutal, me acuerdo de ti. Una de tantes del seu darrer disc, que es diu Nexo, una autèntica meravella. Què hem decidit posar per començar una horeta? A les 9 del matí d'aquest matina d'estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Bon giorno, què tal? Hola, hola, hola, hola. Bon dia. Alegria i il·lusió que és divendres. El cuerpecito, com aquell qui diu, lo sabe. I tenim el cap de setmana a tocar. Hi ha molta gent que també ens està enviant àudios dient Héctor, avui s'acaben les meves vacances. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Però també n'hi ha d'altres, que em diuen Héctor, avui les començo, tinc la segona meitat de l'agost. Bravo! Doncs vinga, sigui quin sigui el teu cas, aquí estem, a RAC 105 per acompanyar-te amb bona música i avui, dia de l'acudit, el divendres.
1: 608-71-7141.
0: Vinga, a cada inici d'hora en dic jo un per trencar el gel i després us ho deixo a vosaltres. Soc horrorós, ja us aviso, però aquest me l'ha dit un oient fa una estona i m'ha dit, dic, explica'l tu, doncs, mica, l'explico. Això és un català que va a Sevilla, d'acord? I el català a Sevilla, doncs, veu un mercat, va al mercat i vol comprar alguna cosa i això que cada cop veu raïm i diu, ostres, raïm, tu. I diu, per demostrar que sap castellà a Sevilla, doncs diu, escolti, li diu al venedor, escolti, a quant va la uva? I el venedor li diu, a bam bambú. Perdoneu, va. Ho fareu millor vosaltres, va, què ens dieu? 608-71-71-41. Aviam, el que volia trobar és aquest d'aquí, m'ha agradat.
2: Hola, sóc l'Arnau una altra vegada des de Caldes de Malavella.
0: Hola, Arnau.
2: I aquest és el meu acudit.
0: Aviam.
2: Maneu, el teu cotxe és automàtic? És manual. Ui, perdó, manual, el teu cotxe és automàtic. Vinga, una abraçada.
0: Adéu, trempat. Hola.
3: Bon dia. ¿Y cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? ¿Bronquitty?
0: ¡No!
3: Buen día, buen día. ¿Tienen libros para el cansancio? Están agotados.
0: No para, no para.
3: Buen día. Dice, ¿qué pasa si tiras un pato al agua? Nada.
0: ¡Hostia, no! Doncs aquest és el nivell, eh?
4: Aquí hay nivel.
0: Ole, ole, ole, ole, maravilloso.
5: Maravilloso, espectacular.
0: Molt bé, doncs va. El WhatsApp obert, família, un divendres més per tots vosaltres.
1: 608-71-7141.
0: I mentre aneu enviant els vostres acudits, jo us proposo cançonetes, algunes noves i altres, doncs que ja formen part de la nostra història. Ens remuntem concretament a l'any 2007. Rihanna ens meravellava amb això que es diu Please. Exacte, Don't Stop the Music. Apuja el volum baix a RAC 105. Això és el Matina d'Estiu. Bon dia!

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
4: Verisure.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: Matina d'estiu.
7: El programa que combina millor
6: amb el teu banyador.

0: Els Catarres, la seva nova cançó és aquest diumenge, Sense Drama. Han tornat a donar amb la tecla el grup d'Aigua Freda, sí o no?
1: Sí.
0: Oh, no sé, amb un rotllo així fresquet, no? Divertidot, rumbeta, alegre, fa 100% festiu i 100% estiuenc, per suposat. I una formació, un grup, que tindrem a la Mercè de RAC 105, eh? Sí. Amb Teràpia de Xoc, amb Maria Jaume, amb els Amics de les Arts, amb Marcos. Això serà, recordo, perquè encara no ho sàpiga, el 25 de setembre encara falta per la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina, d'acord? Vinga, si t'acabes de connectar, bon dia, salutacions de part d'Electroguet. És divendres.
2: Hola.
0: I estem celebrant, va, de la millor manera, que tenim el cap de setmana a tocar amb els vostres acudits.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Com, per exemple, aviam, aquest d'aquí. No hay manera. Ahora sí.
4: Eso que son dos vascos,
0: sí.
4: Uno enyesado de arriba abajo, que se encuentran y se lleva la hostia, Pachi. Y se ya pasó. Y se iba andando por la calle y vio un local que pone, se traspasa. Cogí carrerilla y no lo traspasé.
0: ¡Ay, por favor! Bueno, no está malamente. ¡Hasta bien! ¡No lo traspasé! ¡No! Doncs así, un programa tontísimo el de hoy, tontísimo. Sí. Doncs va, celebrem, va, que tenim el cap de setmana ja aquí a l'altra banda, que és divendres, que això és el matí d'estiu, que tenim cançonetes com, per exemple, el Summer Love, David Tabaré, una d'aquelles pel record, que de seguida us punxem aquí al matí d'estiu i recordem plegats, David Tabaré, quants sents tu? Quin estiu aquell, el 2006, amb el Summer Love. Ara terra per aquí Miley Cyrus, abans, amb això que es diu End of the World. Bon divendres, va.

0: Shakira. Segur que no sóc l'únic, que el cotxe, a casa, allà on sigueu, hi ha molta gent fent això de Adjust My Tiki-Tik. Bruno Mars, segurament la cançó més alegre, no?, del seu darrer treball d'estudi, que es diu De Romántico, Bruno Mars, que no fa massa. Va venir a l'estat espanyol a Madrid. Qui ha vingut ara a... Sí, sí, què estàs preparant? Què estàs preparant? Ara, Martí Oliveres, què tal? Com estem?
1: Què tal? Bon dia, molt bé.
0: Bon dia.
1: Aquí estem.
0: Sí? No, home, secció important. Avui és la darrera secció plegats.
1: Oh. Sí, hosti, sap greu, també.
0: Sí, sap greu. Què tal? Bé? T'has passat bé?
1: Sí, molt
0: bé. Sé que això de matinar no és massa cosa teva, no t'agrada massa.
1: Perquè estic més acostumat a l'horari de la tarda, que és el que faig habitualment, però, home, un plaer haver estat aquest estiu amb tu aquí.
0: Vinga, fem l'última secció, Martí.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Clar, després de tant eclipsi, jo ja no sé de què parlar avui. Martí Oliveres, ja...
1: Doncs mira, seguirem parlant del temps.
0: Tinc com un buit, saps? Sí. L'eclipsi... Bueno, la ressaca com va de l'eclipsi?
1: Tot. Bé, molt bé. Molt emotiu. La veritat és que va ser tan intens que continuo disfrutant i recordant allò que no tornaré a viure probablement, va, no sé, que em desplaci al sud de la península l'any que ve o algun altre punt del planeta, però és que viure-ho a Catalunya... Ostres, per la gent que som d'aquí, tenir el privilegi de viure-ho aquí va ser realment impressionant, va ser fascinant. Els adjectius se'ns acaben per descriure... Ho parlàvem amb molta gent, el tema de la franja de totalitat o no, d'estar al 99 o estar al 100%.
0: Hi ha diferència, no?
1: Hi ha molta diferència. A mi em sap greu per la gent que estava al 99, però és que res a veure amb el 100, eh?
0: Et sap greu per mi, no? Perquè sí, sí.
1: És el que ens explicaven els astrònoms, que era molt evident la diferència.
0: Sí, és que clar, jo vaig tornar el dijous, en aquest cas, el dia després, i et vaig dir, home, a veure, m'ha agradat, sí, però tampoc és allò de dir m'he posat a plorar, i clar, sí que és veritat que la gent que va viure l'experiència del 100% i tal,
1: increïble.
0: Un altre rotllo, no?
1: Sí, no es pot comparar.
0: Vinga, anem a parlar una mica de l'estat de les temperatures d'avui, demà i demà passat, d'aquest cap de setmana. Què ens espera? M'has dit abans que potser algun altre ruixadet, no?
1: Sí, pendents d'aquests xàfecs, tronades exacte que poden descarregar amb intensitat demà, sobretot a la tarda vespre, a les comarques de Lleida, tant a la zona del Pla de Lleida com cap a l'Alt Pirineu i l'Aran. Precaució, alguna tempesta pot ser forta i això el que farà és obrir la porta a la baixada de la temperatura a partir de diumenge. Diumenge, dilluns, la setmana
0: que
1: ve.
0: Bé.
1: Sí, respirarem més bé. No vol dir que vingui fred, vingui la tarda. Perdó, som a l'agost, però sí que recuperarem un ambient més normal ja per la segona quinzena del mes d'agost. Per tant, si estarà molt bé, de dia no farà aquesta calor tan sufocant i a les nits començarem a descansar.
0: A poder dormir.
1: Començarem a poder dormir. Els que viviu a Barcelona o dormiu a Barcelona algun dia, que realment doncs, està sent molt feixuc. Portem un mes i mig de nits tòrrides, és a dir, que en cap moment es baixa dels 25 graus al centre de la capital catalana, que déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Clar, per la gent que estigui de vacances o que aquest cap de setmana vulgui anar a la platgeta, entenc que pel matí encara ve?
1: Sí, encara pot aguantar el matí amb alguns núvols, però en principi no ha de ploure. A la costa, de fet, fins diumenge podria aguantar bastant el temps i no seria això, fins dilluns o potser la nit de diumenge a dilluns que comenci a ploure. Anirem seguint aquests ruixats, però sí que es veu que ja trenquem aquesta dinàmica d'un temps més tranquil i de molta calor, com a mínim es va acabar.
0: Doncs bones notícies per la gent que odia la calor, que cada cop aquest club que odia la calor cada cop es va fent més gran. Any rere any.
1: I més que es farà amb el canvi climàtic.
0: Segur. Martí Oliveres, que moltes gràcies.
1: Héctor,
0: que m'ha passat genial.
1: Gràcies a tu per tot.
0: Que la setmana que ve tindrem a l'Abel Caral, si no m'equivoco.
1: Correcte.
0: I la següent setmana, l'última del matí.
1: A la Mònica Usar.
0: Perfecte. Tot és molt de nivell, sigui qui
1: sí,
0: que sigui. Simplement que m'ha passat molt bé amb tu i que descansis i que puguis dormir fins l'hora que doni la gana. Val, Martí?
1: Gràcies. Ens veurem per aquí a la ràdio.
0: Sí, home, sí.
1: I els oients, una abraçada a tothom i ens seguim escoltant.
0: Vinga, una abraçada, Martí.
1: Una abraçada.
3: Adéu. A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
2: REC 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més, durant l'estiu, tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons a Andorra. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
4: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
5: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
6: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
5: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Esclar, i que...
7: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
8: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
9: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
10: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.
3: Vinga, tu.

0: Aviam, si cantes, cantes, Arnau, però...
1: És que no me la sé la lletra, no la encara, saps, eh? No.
0: El ventilador?
1: Que... Sí.
0: Banda neon, bus...
1: No,
0: em revisa el ventilador, veus? No era tan difícil. Molt bona cançó, per cert, eh? Ho està patant força.
1: Sí, també dic que estava rient del que m'has dit ara abans d'entrar en antena, que m'has dit, connecto amb tu, eh? Com si estigués a l'altra punta del planeta i
0: connectem.
1: Estic literalment al teu costat. O per sigui, cert. Espera, mira, ara... Ara estic parlant des del teu micro, de fet.
0: Quin tio, eh? Això és Hollywood, eh?
1: Sí.
0: T'anava a dir, va, ara que parlem de la cançó de l'estiu o no, d'això del ventilador, que és una cançó que ho està patant i molt, l'últim dia, tu ara marxes de vacances avui.
1: Sí.
0: L'última setmana tornes.
1: Sí.
0: Val? I la seccioneta que fem diària de les cançons de l'estiu i de més, l'últim dia m'has de dir quina és la cançó de l'estiu del 2026 i si aquesta és el ventilador o no. Aviam què et sembla, no?
1: És veritat, sí. Tenim una feinada, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar... O sigui, jo crec que hi han aquí dos apartats, no? La cançó en català i la cançó
0: de l'estiu, mundial,
1: diguem-ne. Mundial
0: de l'estiu,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: De moment tens candidates,
1: sí.
0: No?
1: Sí, moltes. Sí,
0: no diguis, eh?
1: Ah, val.
0: El que farem ara és obrir el nostre WhatsApp, va. I Arnau Mulet, d'aquí una mitja hora fem el concurs. Avui regalarem entrades a Marineland.
1: Nervis.
0: Per qui vulgui agafar ja el telèfon, que se l'apunti, és el 902-477-105.
1: Hauran d'endevinar una cançó a partir d'unes pistes, val?
0: Exacte. El que toca ara és l'acudit del dia, és divendres, tenim acudits com per exemple aquest.
2: Bon dia, això és en un aeròdrom,
0: ai.
2: Tenen una escola de vol i arriba un agent d'assegurances,
0: sí,
2: a oferir els seus serveis.
0: Sí.
2: I li diuen, no cal, mai n'hem tingut cap d'accident. I la gent diu, bueno, ja m'espero.
0: No l'he entès, Arnau Mulet. No, bueno, no massa.
1: Que s'espera que tinguin un accident.
0: Bueno,
1: no?
0: Vale. Aquest, hola.
3: Hola, bon dia, què tal? Mira, el meu acudit és aquest.
0: Aviam.
3: Això és un que va al metge i li diu, doctor, tinc les dents grogues, què em recomana? I el doctor li diu, corbata marró, això combina molt bé.
0: Oh!
3: Adéu. Està bé.
0: Doncs vinga, va, digue'm el teu acudit. 608-717-141, celebrant que tenim ja aquí el cap de setmana.
4: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: I no marxis massa lluny, Arnau Mulet, que d'aquí una estoneta fem el concurs. Avui regalant entrades per Marineland. Et deixo amb aquesta cançó, t'agrada o no?
1: Boníssima.
0: Sí, no?
1: Sí, té rotllo. Sí. Em faltaria alguna cosa fresqueta a la mà, eh?
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: La més nova de Derulo, mi chico. Sí,

0: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ep, taxi! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: Your husband is coming.
1: És una de les veus femenines que hem de començar a tenir més en compte. Els propers anys, Rey, ja la coneixíem. Però ara s'ha destapat amb aquest nou gènere, després de dir, ei, que no només faig cançons pels artistes de música electrònica, que sé fer més coses, i vaja, si ho està fent, aquesta la primera, el primer gran èxit, esperem que de moltíssims. Where is my husband? Va venir no fa massa al Palau Sant Jordi, i increïble, quina baguassa, quin tot, amb una orquestra brutal. Sí que, bueno, per mi va parlar una mica massa, la veritat, d'allò de dir, pots cantar una mica més, però per la resta, la veritat que va ser un concert espectacular. 5 minuts per arribar a les 10. Jo ara canvio d'estil i et proposo una cançó, de fet, uns nous artistes que debuten a RAC 105 amb un nom relativament complicat, Danny Six i Heathkit. La cançó està molt xula. Es diu Que s'aturi el temps.

0: pesadesa. Inflo. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Láser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC
3: 105.
4: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: Drop Dead. L'últim èxit d'Olivia Rodrigo és aquest Drop Dead. Cançó amb la qual comencem nova hora, si és que són les 12 d'un divendres a través del matí d'estiu. Què? Què estàs fent? Vas a la platgeta o no? Sí? Home, que el dia acompanya força, no? Almenys per aquí. Què treballes? Vinga, doncs ànims, alegria, il·lusió, energia i premis. Recordo, els divendres a les 10 i quart, un quart d'onze, més o menys, arriba l'Arnau Mulet i d'aquí una estona obrirem línies al 902-477-105 per regalar entrades per Marineland. Això d'aquí una estona, el que fem ara és tornar a obrir el nostre WhatsApp.
1: 608-717-141.
0: I és que avui estem preguntant-vos per acudits. Els divendres, ja saps que aquí al matí a l'estiu fem perquè sí i perquè no, no? El dia de l'acudit. Bon dia!
2: Bon dia! Sóc el Joan de Solsona. Hola, us envio Joan. El meu acudit.
0: Aviam.
2: I saben aquell que diu que és un hijo que està con su padre. Diu, mira, papá, diu, en el cole nos han pedido que encontremos

0: el mínimo común múltiple.
1: Aviam.
0: El pare diu, però com? Diu, però on no l'han encontrado? Diu, si cuando yo iba al colegio ya la andaban buscando.
1: Ay, por favor.
0: Adeu, que tingueu bon cap de setmana.
1: Vinga, trampat, igual per tu. Tirorino, doncs així estem, eh? Fem una mica el burro. Amb algun que altre acudit. Envia'ns al 608-7141 i com et dic, va, d'aquí una estona no desconnectis que regalarem entrades per Marineland amb el nostre amic company i referent Arnau Mulet, que està preparant una secció força, força xula. Jo ara et proposo una cançó que, ara que no queda tant de fet pels últims concerts dels Oques Grasses, una de les grans incògnites és, evidentment, quina serà la última cançó. Doncs home, una de les grans candidates segurament és aquesta. La gent que estimo.

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara, en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
3: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Llepa el gelat del matina d'estiu
9: amb Héctor Huguet.

0: Com fa això, Arnau? Com fa?
1: Ho fa molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
2: Ball fàcil.
0: Sí, sí, sí.
2: No
0: sí.
2: L'he pogut reproduir ara perquè no he tingut temps, però és facilot. Vull dir que si el busca la gent i el vol fer, es pot fer.
0: Es pot fer. Es pot fer.
3: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Siderland i la nova versió del Tu, Tu, Tu, Tu, tot sigui dit amb Paula Cubs. Bravo per Paula Cubs. Ole tu.
4: Ole tu.
0: Una madrilenya que estima el català. Va, Arnau Mulet, com sempre, els divendres regalem entrades per Marineland i em diràs tu què és Marineland. Home, a veure, per favor.
2: Home, qui sí, això és que no, que ha viscut en una cova els últims 25 anys.
0: Per si de cas, li explicarem si hi ha algun despistat, despistada o algú que acaba d'aterrar des de Finlàndia i està aprenent en català, d'acord? Marineland, Catalunya, on passaràs tot el dia en remull. És un parc aquàtic absolutament brutal, perfecte per aquestes dates, per combatre la calor. I avui, com et dic, tenim un pack de 4 entrades perquè gaudeixis en família amb les atraccions aquàtiques, les piscines, els dofins, els lleons marins i el nou, atenció, Adventure Splash. Oh. Són 6 tobogans plens d'emocions. Reserva ara a marineland.es o truca ara mateix al 902-477-105. Vinga, torno.
2: Va.
0: 902-477-105. Si vols entrades per Marineland, has de trucar aquest número i farem la secció diària. Explica una mica de moment, va, mentre la gent truca.
2: Doncs, bàsicament, la cosa és que jo aniré dient pistes, aniré deixant pistes com engrunes de pa, no?
0: Sí.
2: Al camí. I alguna persona que truqui haurà d'endevinar de quina cançó estem parlant. Parlem d'una cançó d'un estiu en concret, no diré encara de quin any és, però és una cançó molt coneguda.
0: Val, doncs ja tenim algú a l'altra banda. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal? Com et dius?
5: Xus,
0: des d'on truques?
5: De Calella.
0: Molt bé. I preparat o no?
2: La Calella remuleta... de Parafrugell o de la costa?
0: O de la costa.
5: De la costa, de la costa.
0: Ah, molt bé! Mira, jo vaig allà molt, la meva parella és d'allà. Sí, molt bé. Que guai, que guai.
5: A veure si m'ajuda.
0: Vinga, aviam si dones sort.
2: Mira, et donaré 3 pistes perquè ets el primer i crec que si no serà molt complicada la cosa. Comencem amb el nivell difícil, nivell advanced.
0: Vinga.
2: El títol de la cançó està format per 2 paraules.
0: 2.
2: Està interpretada íntegrament en anglès.
0: En anglès.
2: I és una col·laboració entre diversos artistes. Alguna idea?
5: Hola. Ni idea.
2: Ni idea.
0: Ah, no, no és aquesta.
2: No.
0: Són 2 paraules, eh?
2: No vols disparar una cançó? Vinga, la prova, a veure si estàs de sort.
0: Una cançó amb 2 paraules en anglès.
5: Que no... No hi ha més pistes?
2: No.
0: Clar, de moment no. Clar, és el que té trucar el primer. Què, res, xus?
5: Ni idea.
0: Doncs res. Una abraçada i que vagi genial per Calella, val? Vinga, adéu-siau. Adéu.
2: Va, doncs 902-477-105, la següent persona que vulgui trucar, doncs ja tenim 3 pistes. Títol està format per 2 paraules, és íntegrament en anglès, el títol, evidentment, també és en anglès, i és una col·laboració entre diversos artistes, val?
0: Val.
2: Diré que concretament són 3 artistes, va.
0: 3 artistes,
2: sí,
0: eh?
2: Ja
0: nova pista, eh? I encara no...
2: 902...
0: 902-477-105. Ara sí, bon dia. Hola. Ui. Hola.
2: No hi ha més llamades.
0: Què ha passat?
2: No hi ha més llamades.
0: No hi ha més llamades? Ha penjat? No em diguis això. No, res.
2: Sí.
0: Doncs potser no regalem premi, Arnau, aquest ritme. No. Ara sí, aviam. Hola. Hola. Hola. Hola, què tal?
2: Ets tu,
0: sí. Ets tu. Hem entrat ràpid.
6: Això, no?
0: Sí, el que truca, pam. Vinga, com et dius?
6: David,
0: des d'on truques?
6: De Tortosa.
0: Molt bé, de Tortosa. Doncs les pistes les tens, ho has sentit la primera part, no?
6: Sí.
0: Doncs vinga, segueix, Arnau.
2: Doncs va, següent pista. Va arribar al número 1 en molts països. Forma part d'un àlbum d'estudi molt aclamat per la crítica i va guanyar diversos premis internacionals. Difícil.
6: Uà.
2: Alguna idea?
0: És que no has dit ni la dècada, eh?
2: Mira, va, et dono una altra pista. Una de les cançons més importants de la dècada del 2010.
0: 2010, eh? Home, la dècada o l'any 2010?
2: No, any no.
0: Any no, dècada.
2: Dècada, sí.
0: Del 2000 al 2010.
2: Després, a la següent trucada, si no l'encerta, afinaré més.
0: Doncs vinga, tornes a repetir-les o les saps, David?
6: Ah, sí, tres pistes, però no sé...
0: Ja.
2: Bueno, doncs res. Bueno. Va. Gràcies per trucar, David.
0: Te la jugues o no, David? Re? Ah,
6: sí.
0: No?
6: Re. Bad Romance.
0: Quina?
6: Bad Romance.
0: No, no, no. Bad Romance.
2: Hem provat, Bad
0: Romance de Lady Gaga. Ben tirada, ben tirada. Gràcies, David. A reveure.
6: Ja.
0: Adéu-siau.
2: Vinga. Bueno, escolta, n'hem donat ja unes quantes pistes, eh? Sí. Jo crec que amb aquestes ja es pot començar a endevinar. Amb un títol format per dues paraules en anglès. És una col·laboració entre diversos artistes. Hem dit que eren tres artistes. Va arribar número 1 a molts països. Forma part d'un àlbum d'estudi molt aclamat per la crítica. Va guanyar diversos premis internacionals i es considera una de les cançons més importants de la dècada del 2010.
0: 902-477-105. Bon dia. Estàs connectat o connectada ja? Com et dius? Hola.
1: Javi.
0: Com, perdona?
1: Javi.
0: Javi. Vale, sí. Has escoltat les pistes, no? Vinga, endavant, Arnau.
2: Va, te'n dono un parell més, va. Es va publicar l'any 2013.
0: 13!
2: Musicalment, fa homenatge al funk i al disco de finals dels anys 70.
0: Ostres, aquestes ja són interessants, eh?
2: Què? Alguna idea o no?
0: Alguna idea?
1: Blood and Light?
0: No!
2: Però molt ben disparat, eh?
0: Ostres, era boníssima, eh?
2: Sí, senyor.
0: No, no, anaves allà a prop, eh? Doncs moltes gràcies, però se sap greu. Gràcies per trucar, bonic. Que vagi genial el dia.
1: Vinga, adéu,
0: adéu-siau. Vinga, va. Aquesta sí, va. No? Aquí, el proper que truqui jo crec que ja seran clares. 902-477-105. Ja està, tenim trucadeta. Bon dia. Hola.
4: Hola, bon dia.
0: Com
4: bon dia.
0: Et dius?
4: Hola, em dic Xavi.
0: Hola, Xavi, des d'on truques?
4: Des de Badalona.
0: Des de Badalona, molt bé. Doncs endavant, Arnau Mulet.
2: Val, mira, et dono un parell de pistes més. Un dels músics convidats és una autèntica llegenda del funk.
0: Del funk, eh?
2: I el cantant principal de la cançó també va publicar un altre èxit mundial aquell mateix any.
0: Ostres, dos èxits mundials aquell any, eh?
2: Què?
4: Doncs... potser Keep Going...
0: No! Oh, sap greu, però ben tirada. Gràcies per participar, bonic. Adéu-siau.
2: Va, 902-477-105. Jo crec que ara ja és està al caure la cosa, no?
0: Vinga, va. Hola, bon dia. Hola.
7: Hola.
0: Hola, què tal? Com et dius?
7: Jordi.
0: Hola, Jordi. Des d'on truques?
7: De Tiana.
0: Molt bé, des de Tiana. Doncs va, endavant, Arnau Mulet.
2: Va, el guitarrista convidat és Nile Rodgers.
0: Molt bé.
2: Que és fundador de Chic.
0: Val.
2: Aquesta és bona, eh? I els artistes principals són un duet francès de música electrònica.
0: Val, aquesta
2: no
0: ja...
2: Ha...
0: Aquesta ja és important, eh? Duet francès de música electrònica. Any 2013. Cançó funky.
2: Dues paraules al títol.
0: Dues paraules.
2: En anglès.
0: En anglès, sí.
7: No, anava a dir The Monsters, però...
0: No! No passa res, bonic. Gràcies per trucar. Una abraçada. Adéu-siau, adéu. Vinga, va, home.
2: He donat moltes pistes. Fem una mica un repàs, si vols.
0: Vinga, va. No, si està trucant la gent. Va. Vinga, hola, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vols entrades per Marinilan o no?
8: No, les vull.
2: No les vols?
0: No, és que és el dia de l'acudit. La gent està tan bé. Que guai. A veure, com et dius?
8: Núria,
0: des d'on truques?
8: Des de Manresa.
0: Molt bé, des de Manresa. Arnau Mulet, endavant.
2: Va, a veure, ja... O sigui, és que només em queda una pista per donar-te, si vols te la dono ja. Es van separar...
8: Va, digue-la.
2: Aquest duet francès es va separar oficialment l'any 2021. Va, cançó.
8: No sé, jo diria Uptown Funk o així, pot ser, o no?
0: No!
8: Oh!
0: Ai, però és molt... està molt ben tirada,
2: sí,
0: també.
2: Sí,
0: està
2: sí,
0: molt
2: sí,
0: ben tirada. Vinga, va, hem d'acabar amb això, Mulet. Moltes gràcies, eh? Que vagi molt bé.
8: Fins ara, adéu-siau.
0: Va, 902-477-105. Jo crec que hi ha gent que està trucant perquè ja la deu saber.
2: Sí.
0: Hola, bon dia, com et dius?
9: Bon dia, em dic Helena.
0: Helena, què tal? Més o menys saps per on van els trets o no?
9: Sí.
0: Sí?
9: Sí,
0: aviam.
9: Però no ho sé.
0: Quina creus que és?
9: Aquest
0: màquin? Sí, senyora!
9: Ah!
0: Molt bé!
9: Bueno.
0: Que guai. Home, ha costat, Arnau, eh?
2: Uau!
10: Sí.
0: Ha costat.
2: Jo ara ja només em quedaven dues pistes, que una era el grup és Daft Punk i la cançó és Get Lucky.
10: Sí.
2: No és broma, eh?
0: Eren les últimes.
2: Sí, les dues últimes pistes.
0: Que guai. Perdona, recorda'm el nom, perquè ara ja no ho recordo.
10: Helena.
0: Que marxes a Marineland. Amb qui hi aniràs?
10: Pues amb el meu marit.
0: Que guai. Són quatre entrades,
10: sí,
0: eh? Així
10: sí,
0: que...
10: Sí.
0: Si vols, pots... pots convidar algú més, un parell d'amics.
10: Ja diré algun amic.
0: Perfecte, Helena, doncs vinga, bueno. No pengis, que ara t'agafem les dades i ja està. Arnau, doncs aquí regalant un divendres.
10: Perfecte.
0: Més entrades per Marinela. La deixem sencera,
2: doncs,
0: o què?
2: Deixem-la sencera, va.
0: Vinga,
2: apa,
0: gràcies, Molet, adeu!
10: Gràcies.
0: Sí, sí, Arnau, l'has penjat a la pobra,
2: perdó,
0: Helena.
2: Perdó.
0: I mira que hem dit no pengis, i vas
2: no,
0: i
2: l'has
0: penjat tu, per favor. Quin tio, increïble. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: Rec 105 Barcelona.
3: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
4: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
3: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Esclar, i que...
5: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
6: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
7: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: Per trobar bona música...
13: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
14: Dice Locarti.
15: Mi penya del RAC 105.
16: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
17: Família de RAC 105.
18: Som els Catarres.
19: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
20: Som els Tiets.
21: Sóc el Migui Núñez.
22: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
23: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
24: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
25: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
26: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
27: No, no cal creuar mig món.
28: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
29: Un petó i una abraçada, família.
30: Un petonet de part de tots, sí.
31: Això és RAC 105.
32: Un besinho.
33: A RAC 105.
34: Merci, besito.
35: RAC 105.
36: Sempre apostant per la música en català.

0: teva música.
1: Hola, RAC 105, aquí Rosalía. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: La Promesa i la mestressa, segurament, Sabrina Carpenter i Madonna, que ha tret nou disc.
1: I wanna talk about, eh?
0: Bring Your Love és com es diu una de les darreres propostes de la que per molts és la reina o una de les reines del pop, Madonna. 20 minutets per arribar a les 11 i aquí seguim, el matinà d'estiu. Bon dia, repassant també els vostres missatges que encara continuen arribant al 608-71-741.
2: 608-71-741.
0: Avui estem fent acudits, avui que és divendres, va, celebrant que ja tenim aquí el cap de setmana. Bon dia.
3: Aquí va l'acudit des del port de Blanes.
0: Aviam.
3: Dos mariners aquí a la Costa Brava Sur,
0: sí,
3: ben borratxos, mirant el mar.
0: Sí.
3: I diu, una ballena. I l'altre, què dius? Sí, que una ballena. Però què dius? Que una ballena, borratxos, i són dos ampolles. Sí, però una ballena.
0: Oh!
3: Vinga, salutacions. Felicitats pel programa.
0: Hòstia, doncs mira, és tontíssim, però m'ha agradat.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Que una ballena! Vinga, família, va, seguim avançant ara amb una cançó en català, Doctor Prats. Ho han tornat a petar els agarencs aquest any amb la cançó que... del Gran Depart, que és la sortida del Tour de França. Aquest any des de Barcelona. Doncs bé, la cançó en qüestió és aquesta, 100% enèrgica. De fet, es diu així.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ets aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama!
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Víctor Huguet. Veu

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Ara estava fent comptes i ha estat un any carregat de casaments, d'artistes i de gent important, eh? Damiano David, Dua Lipa, Cristiano Ronaldo, evidentment Taylor Swift, segurament una de les més rellevants també, eh? Moltíssima gent va anar al casament de Taylor Swift, no sé quina era la xifra, però a mi la que més em va sorprendre era que els parlaments, no? No sé si els parlaments de Taylor Swift, crec que ho va dir la Mar Puga al Matina Codina, no sé si van ser com 40 minuts, una autèntica bajanada que dius, sisplau, ja n'hi ha prou, que portin el pastís, no? Va, 608-7174, estem rebent els vostres missatges, els vostres acudits i també estem presentant cançons del nivell de la que arriba ara per arribar a les 11. Per cert, novetat i notícia important, eh? Fa unes setmanetes l'artista Bright Lights, una de les veus més influents del pop electrònic contemporani, ha dit que hi ha una cançó entre Avicii i David Guetta, ojo, eh? Avicii i David Guetta, que mai ha vist la llum. En fi, veurem si algun dia surti i la podem conèixer tots. Li treuen una mica la pols, seria una meravella. I fins que això no passi, doncs aquí tenim grans clàssics del francès, aquest amb Kelly.

0: sabem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure. Perdona, tindries lloc per dos?
3: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
2: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: La temporada passada al Ja Tardes.
7: Ens ho vam passar molt bé.
8: Ens han enviat un àudio... de més de 6 minuts!

0: concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim.
1: Si en vols més, el 31 d'agost, de 5 a 9. A RAC 100.

0: les col·laboracions catalanes d'aquest estiu. L'han fet els Búhos i, per sorpresa de tots, Leire Martínez, Comor.
1: Comor?
0: Sí, sí. L'exintegrant de l'Oreja de Van Gogh, ara en solitari.

0: que ningú et regala res a la vida. 608-7141, nova edició del Matina d'Estiu. Estem aquí doncs animant una mica el personal, aquella gent que avui agafa vacances, que sé que sou moltíssims. Ens esteu enviant una d'àudios dient sí, és que avui marxo de vacances, ja. I també hi ha gent, ho sé, que torna de vacances. La gent que s'agafa la primera meitat del mes d'agost, gent que s'agafa la segona. Sigui com sigui, aquí estem fins al punt de les 12. Salutacions d'Electro Huguet, amb les millors cançons de RAC 105 i avui també amb els vostres missatges. Cada divendres el que fem al Matina d'Estiu és acudits per celebrar que arriba el cap de setmana. Acudits com aquests. Hola.
1: Ei, bon dia, Héctor. Soc el Toni de Badalona.
0: Què tal, Toni?
1: Escolta, avui t'envio un àudio només per dir-te que marxo de vacances.
0: Ah, sí? Mira, una altra.
1: Els afectes.

0: efectes aquest.
1: Bien! Pues això, que marxo de vacances, l'últim dia de treball.
2: Que guai.
1: Però bueno, te contaré un acudit, va.
2: Vinga, va.
1: Sobre el taló i es veu un grup tocant a les fosques. Es baixa el taló. Com es diu el grup? Status quo. Apa, que vagi bé l'estiu. Adéu.
2: Que vagi bé. Home, acudit vintage, eh? Sí, sí, sí. Status quo, què més? Hola.
3: Bon dia, matina d'estiu.
2: Què tal?
3: Repartix des de Sant Pere de Ribes.
2: Una abraçada.
3: Dos nens que estan xerrant i un li diu a l'altre, saps què? Diu, ma mare és cega. És... I l'altre pensant-se que l'estava vacilant, diu...
2: O sigui, i ma mare és cega?
3: Pensant-se que l'estava vacilant, diu... Ah, sí? Pues la meva és Super Nintendo.
2: Ai. Apa, un altre acudit vintage, estiu. Eh? Adéu.
3: Per cert, que avui començo vacances.
2: Ah, mira, un altre. Ja n'hi ha prou, eh? Molt bé, doncs enhorabona, segur que merescudíssimes, i com et deia, eh? Acudits, aquests dos almenys, acudits remember, no? Acudits reserva, tu, has de tenir ja una certa edat per pillar l'últim, almenys, Sega Nintendo. Està bé. Vinga, seguim avançant ara amb el Sopa de Cabra, de seguida, Camins, Somnis i Promeses, la nova remescla que ha fet amb Su i amb Mon DJ abans, un altre també remix xulíssim de Josh Fawash. Apunta't, aquest nom és un australià que ha fet un remix de l'original de Madonna. Això es diu Like a Prayer. Bon dia.

Fa prop de dues dècades que Shakira sempre per aquestes dates es proposa fer la cançó de l'estiu. Sempre com a mínim hi ha una candidata i aquest any segurament és la més ben posicionada a nivell internacional pel Mundial, segurament. I per això que es diu Dai Dai. Una de les que més demaneu també, sovint, aquí al Matina d'Estiu, a RAC 105 en general. I una Shakira que en breus, d'aquí un mes, una mica més, a partir del dia 18, comença la seva residència europea a Madrid. 12 dates, des del 18 de setembre fins al 11 d'octubre, un mes, on farà 12 concerts a l'Estadio Shakira i s'esperen un total de 600.000 persones. Una autèntica bajanada i gent que vindrà de tot el món i de tota Europa. Però a casa nostra, doncs també tenim grups catalans capaços d'omplir 1, 2, 3 i 4 estadis olímpics. 4, ho diré bé, a l'octubre també, precisament, als Oques Grasses. És una llàstima, la veritat, que diguin adéu, però ho faran d'una manera absolutament històrica. Aquí una de les més esperades, segur. Sort de tu!

un d'aquells clàssics que segurament teníem relativament oblidats. Doncs mira, l'ha agafat l'Enric Font i ha fet aquesta versió xulíssima del clàssic Breathless dels The Corrs. Un Enric Font que continua de vacancetes. Des d'aquí li envio una abraçada, un petonarro i un aplaudiment, per suposat. El locutor del Ja Tardes, que per cert, recordem sempre, ja que fem el Matina d'Estiu, que el Matina Codina torna el dia 31 d'agost, però el Ja Tardes també torna el 31 d'agost. Ja estem a mitjans d'agost. Queden un parell de setmanetes perquè tornin aquestes dues bèsties que aquest dimecres, per cert, ens van regalar una sessió brutal a la Gira 105 a Roses. I avui dia, qualsevol gira, de ben segur que ho sap l'Enric, aquesta mai pot faltar. És el més nou d'Ugel, amb Solto, es diu Jamaican. Bam, bam.

0: Rec 105 Barcelona. Aquest mes al Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
2: Rosalía.
3: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
4: Bravo!
5: Aquí estem, aquí estem.
6: Aitana.
7: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
8: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
10: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
12: Sí. Bravo!
10: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
13: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
14: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
10: RAC 105.
15: Som a tot arreu.
10: També a YouTube.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

ser la primera cançó de Ryan Tedder i dels One Republic, que era l'any 2007. Els vam conèixer amb aquest hit mundial que es diu Apologize. I'm holding on your own, got me 10 feet off the ground. I una de les històries que hi ha darrere d'aquesta cançó crec que és força interessant com per explicar-la, i és que la va fer Ryan Tedder 3 anys abans, és a dir, l'any 2004, quan intentava com obrir-se un camí com a compositor, no tant com a cantant, sinó com a compositor, fent cançons per altres artistes. Doncs bé, aquesta cançó ell se la sentia molt personal. I van arribar discogràfiques que li van oferir diners. Li van dir, què et semblen $20,000? Va dir, doncs no, què et semblen $50,000? Doncs no! I diuen fins i tot que li van oferir 100,000, això ja no ho sé, Però vaja, que finalment va dir que no, va decidir que aquesta cançó era suficientment bona per fer una banda, van fer els One Republic i la resta, doncs, és història. Va ser número 1 a 16 països i 8 setmanes consecutives a la llista Billboard 100. Quasi res. Història de la música i del segle XXI, per suposat. Arribarà Benson Boone, la seva primera cançó ha estat aquesta. Fuuu!

0: I've got.
1: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
2: Get the kids! Yo!
1: Aquest és el teu matinal.
3: Oh, mama. Matina d'estiu.
1: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: frío.
1: Aprieta bien el tubo, que sale una fresita.
2: Amb Héctor Huguet.
3: Et falta un bull, eh?
4: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

de les promeses de la música catalana, Ivan Herzog, després del seu Et prometo, ens ha presentat això que es diu Des de lluny, amb la seva tendresa, i un Ivan Herzog que a les seves xarxes a Instagram diu: ho ha borrat tot, ha tornat a començar, i ha dit que és perquè Instagram no publica el que ell vol publicar. Una cosa així com dient: quan vull parlar d'una cosa seriosa no em dona visibilitat, i quan dic una tonteria la fa viral, saps? Doncs ha dit: saps què? Borro tot el meu Instagram i ha tornat a començar. Vaja, que si ho vols veure, ja saps. Ivan Herzog a Instagram. Seguim endavant, va, últims minuts de programa. Matina d'estiu, estem de divendres. De seguida ve l'Arnau Mulet, però abans et presento aquesta cançó de Lorin. Té moltes similituds, se n'ha parlat ja molt, però vaja, ho segueixo pensant amb Bon Aeri i el Flying Free, almenys en aquest inici, a nivell melòdic. Es diu Tatu, va ser guanyadora d'Eurovisió.

0: Mare meva, tu. Mira que passen anys i continua sent un trencapistes absolut. 3 minuts per arribar a les 12, una salutació enorme i un petonarro de part d'Electroguet. Això es diu Derebet, efectivament. Vinga, la Ramonet, que ja la tinc per allà. El tio està prenent el sol. És que és increïble. Fins a l'últim segon el tio pren el sol amb l'esquena. Més, és que, a més, és que Arnau, et dona l'esquena. És que no et dona ni a la cara. En fi. Amics, amigues, que tingueu un molt bon cap de setmana. Se'n tornem a partir del proper dilluns. Vols dir alguna cosa, Molet, o no?
1: No, només que ens veiem l'altre dilluns, jo, val? Perquè vaig a vacances.
0: Oh, és veritat! Oi, oi, oi, oi, oi! El tio... És que el tio treballa una setmana i la setmana següent vacances.
1: Bueno, torna a treballar. Fer, perquè no. Treballar massa després cansa.
0: No, no sé quin pacte has fet tu amb la direcció, però bra, és espectacular. Tu només fas
1: millor
0: que vacances.
1: Que no.
0: Bueno, mare escuda, seguríssim. Descansa, Molet, que faràs alguna per aquí.
1: Sí, no, no, casa, tranquil·litat, piscina al poble i poc més.
0: I escoltar
1: sí.
0: El matí d'estiu.
1: Home, cada dia.
0: De 8 a 12,
1: penso
0: no?
1: Penso llevar a les 8 del matí per posar-lo.
0: Vinga, va, l'últim torn de la Ramolet comença d'aquí 2 minuts. Et deixo amb Sabrina Carpenter i això que es diu Espresso. Que vagi molt bé, Arnau.
1: Adéu.

Doncs sí, Bruno Mars, amb aquesta que es diu Risky Roll, comentàvem aquí fora d'antena amb l'Héctor Huguet que s'assembla molt al My Way de Frank Sinatra, no? Ja ho he dit alguna altra vegada, però és que cada cop que la sento penso. La teva música amb Bernau Mulet. Vinga, va, que ens hi posem després del matí d'estiu, com cada dia, 14 d'agost, i aquí estem, acompanyant-te, com sempre, amb bon rotllo, bon ritme, bona música avui. Un dia que molta gent agafa vacances. Doncs va, anem a celebrar-ho, home! I si no agafes vacances, celebrem que és divendres. Ja està. I ho fem cançons com aquesta meravella de Robbie Williams que es diu Candy. Ben

0: de teva música.
1: RAC 105.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Torna a la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto, torna la llegenda.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: Ai, mira, sí, diumenge sense drama. És el nou èxit dels Catarres, que, per cert, podrem escoltar en directe, sí, perquè són un dels noms que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105 el dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Això començarà al Tinglado 8:45 del vespre. Si vols saber tots els noms que hi haurà, que serà un concertat, ja t'aviso, segueix-nos a Instagram.
1: Tots els dies que vindran.
0: @RAC105. A part d'això, també t'assabentaràs de moltes notícies musicals. Per exemple, avui n'hem compartit una de BTS. No sé si estàs al cas del que ha passat, però t'ho expliquem tot al nostre Instagram un altre cop. @RAC105, va. Ara és el moment de Ed Sheeran amb el seu...

I molta gent ens preguntàvem on és Aitana, que ha acabat els seus concerts actualment i no en té cap de programat fins al setembre ja. Doncs bé, la tenim per Tailàndia, al costat de Plex. Està vivint unes vacances fantàstiques, meravelloses. I l'altre dia vam veure un vídeo que havien compartit des d'allà. Perquè sembla que sí, que tenen connexió psíquica, aquests dos. Va, continuem avançant. Ja pràcticament 2:15 del migdia i ara és el torn d'Ariana Grande, que, per cert, ha estat notícia els últims dies perquè diu que després de la gira d'aquest nou disc que ha publicat, que es diu Petal, doncs pararà un temps per motius de salut. Diu que el tema de la pressió l'està portant molt malament i que necessita parar. En fi, aquí la tenim amb el seu problema, una d'aquelles històriques que també de tant en tant ens ve de gust aquí a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
1: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
0: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
2: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
3: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Rosalía.
5: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
6: Bravo!
7: Aquí estem, aquí estem.
8: Aitana.
9: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
10: Leire.
11: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
12: Alfred García.
13: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
14: Bravo. Sí. Gran,
15: no?
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
2: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
16: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: Rec 105.
10: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

doncs ho tenen clar, eh? Escolta, pots fer-me qualsevol cosa, però el ventilador no el toquis. No el toquis perquè fa molta calor. Escolta, Banda Neon, Buhos i Mon DJ, amb aquesta rumba catalana que s'està posicionant també com una de les importants aquest estiu 2026, i no m'estranya, perquè ens agrada més el ritme. Escolta, i quan una cançó ens fa moure d'aquesta manera, doncs no ens la podem treure del cap. Som així els catalans, què vols que et digui? Va, que en tenim més.

confessar que al principi que la vaig escoltar la primera vegada vaig pensar està bé, però tampoc n'hi ha per tant, no? Però a mesura que l'he anat escoltant se m'ha fet una indispensable, sí, amb diferència. Tame Impala, al costat de Jennie de Blackpink, que hi posa la seva veu en aquesta cançó que es diu Dràcula. Una Jennie que ja sabem la seva faceta, doncs, catalana, no? Ho dic perquè va gravar el seu últim videoclip a Girona. Va, que això no para. Direcció a la una al migdia. Ara és el moment de Dua Lipa.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost i en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
5: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Doncs sí, anota amb aquesta que es diu Talk to You, música electrònica, que escolta'm, s'ha colat a les llistes d'una manera espectacular. També s'ha viralitzat molt a les xarxes i per això, evidentment, doncs, forma part de la teva música i de Rack Sense. I ens va perfecte per inaugurar aquesta nova hora de divendres.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet a RAC 105.
0: A més, dia que molta gent agafa vacances per fi, eh? Sí. Ha estat llarga l'espera, però ara sí. Jo crec que ja és l'última tongada aquesta de l'estiu, no? A partir del 15. En fi, i molta gent que acaba tornant de vacances la setmana que ve. RAC 105. Sigui com sigui, ja ho saps que tens a RAC 105 per estona 24-7 aquí regalant èxits, com per exemple aquest de Townsend I, la cançó que la va portar directament a la fama internacional. Es diu Dance Monkey. Benvinguts.

0: Millor música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Cyril, o Cyril, no sé exactament com es pronuncia el nom d'aquest DJ productor. El que sí que sé és que ha versionat aquesta cançó que es diu Stumbling In, que en el seu moment ja va ser un èxit rotund, evidentment, tots la coneixem a la perfecció, però amb aquesta nova, amb aquest nou gir, podríem dir, amb aquesta xapa i pintura, encara doncs, li ha donat una tercera, quarta, cinquena o desena vida, no ho sé. La veritat és que està sonant molt i molt bé per tot arreu. Un quart de dues... Anem a per una novetat. Ell és Teddy Swims i això és una autèntica delícia musical, una autèntica meravella que ens parla doncs d'aquell moment que et penses que ja ho has viscut tot, que et penses que ho saps tot sobre l'amor, però no. Mr. Know It All.

A veure, hi ha hagut boy bands al llarg de la història molt important, sense anar més lluny, mira els Backstreet Boys, per exemple. Però One Direction també és una d'aquelles boy bands que s'ha posicionat, es va posicionar, vaja, en el seu moment, com una de les referents en lo seu, en la música pop. I aquí tenim una bona mostra d'això. Best Song Ever. Que bé que sona, Va, tornem al 2026, o què? Fem-ho amb aquesta meravella de DJ Goja, amb la veu inigualable de Jason Derulo.

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del Raxen 5.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: El Fred García.
6: Tiga Flavos i Stay Home.
7: La Fúmiga des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, Raxen 5, aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
12: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
12: Raxen 5.
0: La casa dels teus artistes preferits.

Hi ha unes quantes candidates a ser la cançó de l'estiu en català d'aquest 2026 i aquesta, a veure, ha comprat molts números, eh? És Joan Dausà al costat de Mama Duixa amb aquest Papi posa-la al disc. Dedicada a la seva filla, sí. Jo crec que ara és un bon moment per mirar enrere i recuperar això, mira. Uau. És Guru Josh, amb aquesta cançó que es diu Infinity del 2008. Brutal. Brutal.

Cita. Mira-la a la Karol G, que està a punt de treure una cançó amb Bruno Mars i que els que l'han escoltat diuen que això serà un èxit rotund. En anglès, sí. Diu que està començant a obrir portes ja en altres idiomes i que, de fet, l'anglès el domina a la perfecció i que, escolta'm, li venia de gust, ja està. Ara Florida amb Sia.

0: Aquí la Zara Larsson, que ens parla del sol de mitjanit que hi ha a Suècia, sí. Perquè a l'hivern tenen molta nit, però a l'estiu tenen molt dia. I, de fet, hi ha zones del país on pràcticament la nit dura 2, 3, 4 hores. Per tant, el sol de la mitjanit. Un gran èxit que també sona, evidentment, a RAC 105. Camí de les dues!
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: The Weeknd.

0: Bring It Up, és Madonna, Sabrina Carpenter juntes en aquesta proposta que, escolta'm, està funcionant molt bé perquè tenen estils molt semblants. I era una cosa que ha caigut pel seu propi pes, aquesta col·laboració, pràcticament.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, en passen pràcticament 3 de les 2 del migdia d'aquest divendres especial, perquè sí, moltíssima gent està a punt d'agafar vacances i d'altres que tornen la setmana que ve. És aquell impàs, però el cap de setmana sí que ens ficarem tots a la fresca. T'espero.

0: La teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
5: Mary Short.

Doncs aquí Nel Moliner, que està fent uns concerts excepcionals i espectaculars, eh? De fet, fa poc ha convertit una història, no una història, no, un reel al seu Instagram, on es pot veure quan comença un concert, que arriba amb una espècie de furgoneta, quan ja tot està preparat, baixa a la furgoneta, comença a cantar i la gent es torna absolutament boja. Me acuerdo de ti! Superant un quart de tres, ara Taylor Swift.

Doctor Prats, que han tocat a la tecla, perquè bàsicament el que fan aquí és descriure aquella empenta que et falta a vegades per arribar dalt de tot, saps? I ells diuen, aquí la tens, és aquesta cançó, acaba d'arribar, va! La cançó oficial del Grand Départ del Tour de França es diu Energia. I sí que té energia, sí. Pràcticament 2:15, aquí seguim, Repartint èxit, i ara és el moment de Luis Capaldi, que va haver d'abandonar la música durant un temps, però ja el tornem a tenir actiu. Això es diu Forget Me.

0: Rec 105 Barcelona.
1: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
2: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
3: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
1: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
3: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: la temporada passada al Ja Tardes.
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9. A RAC 105 amb Enric.

Déu-n'hi-do quin baladot que es va marcar Lady Gaga i Bradley Cooper, no? Amb aquesta cançó, que és una cançó de pel·lícula, de la pel·lícula Star is Born, i que sempre ve de gust tornar a recuperar una... baixar una mica les revolucions per agafar aire, però no gaire estona, perquè ja saps que aquí ens agrada també el ritme i ballar una mica, no? Doncs va, anem a fer Mamaduixa. Que chévere.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Molt celebrat el nou disc d'Olivia Rodrigo, no m'estranya. És un artista 360 que està aconseguint doncs, un èxit espectacular amb cançons com aquesta, Drop Dead. Va, que ara tornem a casa. I a més amb una cançó que crec que ens va com en ell el dir, perquè estem a

Doncs aquí el tenim, Ed Sheeran, amb aquesta que es diu Aziza. Un Ed Sheeran que, per cert, està acabant doncs, els seus concerts als Estats Units i després diu que de cara al 2027 començarà la seva gira europea. L'estem esperant ja amb ganes. No sabem exactament on pararà. Haurem d'estar molt pendents, evidentment. Va, que tornem cap a casa i ho fem amb Ginestar. Arribarem a les 3 amb aquesta que es diu La meva sort.

Una de les cançons virals del moment en català, sens dubte, eh? Amb un ball fàcil que jo crec que tothom pot arribar a treure i que s'ha viralitzat molt també a les xarxes socials. Aquí el tenim al costat de Paula Cubs. Estem parlant de Sidirland. La teva música amb Arnau Mulet. Amb aquesta meravella que es diu Tututuru, que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet divendres ja, eh? Mira, aplaudiments, clar que sí, home. Ho estem celebrant amb molt bona música i, de fet, ara mateix ens arriba una grandíssima col·laboració de Calvin Harris al costat ni més ni menys que de Dua Lipa, que hi posa la seva veu meravellosa en aquesta cançó que ja coneixes, eh? Es diu One Kiss. Benvinguts.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Bimba i Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
3: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
4: Verisure.
5: Ja comença a fer-se clar

0: Ja sense drama. Així es diu aquesta nova proposta dels de Catarres, que, per cert, els tindrem al concert de la Mercè de RAC 105, eh? Apunta't bé la data, va, 25 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. I a veure, t'ho anirem explicant, què anirà passant, eh?
1: Els dies que vindran.
0: Però dius, ei, que vull saber qui toca, qui és el cartell sencer d'aquesta festassa. Doncs entra ara mateix al nostre Instagram, @RAC105, una publicació que vegis allà enganxada, la primera de totes, és la que explica exactament tot el tinglado que tenim muntat. RAC 105. Ja et dic que pinta a festa històrica.

Déu-n'hi-do quina versió que ens han fet d'aquesta clàssica, mítica, històrica cançó San Francisco. I ja se n'havien fet d'altres, però aquesta, escolta, m'està enganxant més que un xiclet. I no m'estranya, eh? Perquè sona molt bé. Sound of Legend. Li han fet una mica de xapa i pintura i l'han posicionat per aquest 2026. Camí de 3:45. Això no para, no s'atura. Seguim celebrant el divendres i ho fem amb Pitbull al costat de Cristina Aguilera, mira. Veus? Ho diuen ells ja. Amb aquesta que es diu Feel This Moment.

Doncs resulta que els malucs no menteixen, eh? Shakira ho té claríssim en aquesta cançó, que es diu així precisament, Hips Don't Lie, amb... A veure, una històrica, no, de Shakira. És que què vols que et digui d'aquesta, que no sàpigues? Que l'estàvem cantant aquí a ple pulmó a l'estudi de Rack 105. Res més, suposo que tu estaries fent el mateix al cotxe. Perquè ara mateix hi ha moltíssima gent marxant de vacances. Sí, em consta que avui és dia d'agafar vacances, almenys un parell de setmanetes. Sí, és aquell intercanvi del dia 15 d'agost, però en fi, nosaltres que estem aquí posant-hi la banda sonora, va, Beyoncé.

Aquell moment que saps que ho tens tot, eh? Que has arribat allà on volies i que t'agradaria que allà s'aturés el temps, almenys per assaborir-ho. Dani Six i Skits. Grandíssima proposta en català. Una rumeta que ens deixa perfecta per proposar-te aquesta una mica més seriosa, eh? Estem parlant d'això de Tom Odell amb la remescla que en fa DJ Tiesto, veterà de la música electrònica, d'aquest gran clàssic, Another Love. Sí, sí, sí. Va amb el joc, que marxo. Salutacions a l'Hernán Mulet. Bon cap de setmana.

0: Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: bonita música.
1: Rack Sensing.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Mary Short.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Mentre esperem que Alex Warren tregui el seu tercer àlbum d'estudi, que està previst perquè surti a finals d'agost d'aquest any, tenim el seu èxit, Ordinary.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I parlant d'esperar, els Amics de les Arts trauran nou àlbum el 2027 i ens ha fet un avançament amb això que es diu Segurament t'estimo.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

És una cançó que a mi em recorda la infància, perquè el que feia jo era fer playback mentre sonava. I fa ja 13 anys que Katy Perry donava començament a una de les eres més importants amb Roar, que va ser el primer avançament de Prism, i una cançó que ràpidament també es va convertir en un dels grans himnes del pop. I mira, parlant d'himnes, el que podria també ser un himne català, un himne d'estiu, és la proposta dels Tiets. Que es diu Era això.

0: Potser sí que cal remullar-nos la samarreta perquè han anunciat que farà moltíssima calor avui i demà. Així que escoltem a Joan Daus i Mamaduixa, va.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: El següent artista va revolucionar la música electrònica al fusionar el folk acústic amb el house. Parlem d'Avicii i el seu Wake Me Up. Feel

0: Ariana Grande, que ha aconseguit que totes les seves cançons que composen el nou àlbum Petal estiguin en el Billboard Hot 100. I mira, aquesta també és Yes And, però ja fa 2 anyets que va debutar sent el número 1.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I nosaltres seguim, en aquest cas, amb Imagine Dragons, que això que esteu escoltant ara es va convertir en un himne de superació després d'anys de la banda tocant en bars locals sense èxit. És On Top of the World.

0: RAC 105.
1: Era setembre del 2008 quan Taylor Swift només tenia 17 anyets i va imaginar un romance prohibit inspirat en Romeo i Julieta, però canviant el tràgic final original per un final feliç de conte d'hades, de fades. I 18 anys després està enamorada i casada.

Sant Andreu. Són el Ginestar, que ens presenten aquesta cançó tan maca, Tot el que ens queda.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesa, pesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
4: Verisure.

0: la teva música.
1: Quina balada més maca que ens portava Bruno Mars amb el seu Risky Roll. I de balades passem una cosa molt més animada, no? Perquè ja és divendres, això vol dir que ja arriba el cap de setmana. I per animar-nos, tenim... Animar-nos, mare meva, com estic. Tenim a The Weeknd i el seu Can't Feel My Face.

La vam escoltar molt poquet al festival Mad Cool de Madrid i ja estem desitjant que torni aquí a Catalunya amb cançons com aquesta, Midnight Sun. RAC 105. I d'una cosa més electrònica tenim a Harry Styles, que ara mateix està a Mèxic fent tots els concerts de la seva gira amb èxits com aquest, As It Was.

0: REC 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més durant l'estiu tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons Andorra.
1: Missatge institucional del Matina Codina, des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí de Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots, sí.
1: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. RAC 105.
1: La teva música.
0: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
1: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
0: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.

0: Passen 12 minuts de 2:45 de la tarda. Són els Sidderland, que ens portaven el seu èxit, Tu, tu, turu, però en aquest cas amb la col·laboració de Paula Cubs. És una de les cançons més sonades a les ràdios musicals de Catalunya i per això aquí, a RAC 105, sempre la posem, sigui dia, sigui nit, sigui a l'hora que sigui.
1: La teva música.
0: RAC 105. I aquí tenim Hagel amb Jamaican Bam Bam.

chico. Viatgem cap a Mallorca amb Maria Jaume, que fa molt poquet va treure un disc Sant Domingo Forever per les festes del seu poble, i té cançons com aquesta, que té com a títol Festa i Drama. Festa i Drama.

Aquesta col·laboració d'Aitana i Joy Lo, que per cert, s'ha descobert on està de vacances Aitana, i és que està en Plex a Tailàndia. A ver, solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí. Queden 4 minutets perquè siguin les 6 de la tarda aquí a RAC 105, així que acabem l'hora amb un artista internacional. És Miles Smith. I el seu Stargazing.

0: la teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: New Religion de Bibi Rexha i Faithless. Paga, comencem aquesta nova hora aquí a RAC 105. Són les 6 i 2. Salutacions a Nayara Fernández. Nosaltres seguim, com sempre, amb la millor música. Com ells, Star Sailor, que ens portaven ja fa bastants anys, For the Floor.

0: Els catarragents estan preparant per aquest cap de setmana amb la seva cançó Diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran.
0: I el següent artista, la cançó que va escriure i la que escoltarem d'aquí res, 30 segons, va coincidir amb el començament de la seva relació més significativa, perquè és amb Dove Cameron. No sé si ja sabeu de qui estic parlant. És Damien o David.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i

0: exact same scene.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I per aquí tenim un grup internacional, és One Republic, que aquesta cançó, gran part d'ella, els vocals i els arreglos, es van gravar durant el viatge de la banda pel continent europeu i té com a nom Love Runs Out.

0: Rec 105 Barcelona. Aquest mes al Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.

0: Ja havien triomfat abans amb temes globals com Titanium, però aquí els tenim un altre cop. Parlem de DJ francès David Guetta i la cantant australiana Sia, amb això que té com a títol Flames.
1: RAC 105.
0: De seguida tindrem Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead, però abans passarà per aquí per RAC 105 Teddy Swims amb el seu Bad Dreams.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: després Miqui Núñez, que avui justament actua a Roses, amb cançons com aquesta, aquesta proposta d'estiu, un altre cop.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I perquè tenim a Dua Lipa, que ja està a la recta final de la preparació per la seva nova etapa musical i s'ha vist a Nova York ultimant res als detalls dels seus pròxims projectes. Però és que ja fa 6 anys d'aquesta cançó que tracta sobre un mag, Houdini.

0: Fa 14 anys que van treure Maroon 5 aquesta cançó que es diu Baby On.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I ara ve Shakira, que ens apropa a quasi les 7 de la tarda aquí a RAC 105 amb aquest tema dedicat a totes les solteres de tot el món.

0: temporada passada al Ja Tardes.
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
3: Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105.

0: Yara Fernández.
1: Des d'Austràlia teníem a Noterm el seu Talk to You i per començar, molt bona hora realment. Soc la Yara Fernández, queden dues horetes aquí a la teva música. I mira, d'Austràlia passem a Florida. A Mariana Grande i el seu Into You.

0: RAC 105,
1: la ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

Sabrina Carpenter, que és una estrella del pop i segueix tenint èxits virals com aquest, Man Child, que la mantenen sempre dominant les llistes de reproducció internacionals. I esperem que vingui d'aquí molt poc a Catalunya, ja l'estem esperant. RAC 105. Ara anem a fer un viatge al passat, un viatge al 2007, quan la Casa Azul treia aquest èxit, aquest himne, que segurament tothom canta i balla a les discoteques. Per si sempre heu viscut sota una pedra i no sabeu com es diu, doncs jo us ho dic, clar que sí, és la revolució sexual.

Coldplay en aquesta cançó reflexa aquest desig constant de redempció, de connexió emocional que no té i que per això busca aquest lloc segur a la vida. I sabeu quin és el meu lloc segur? Doncs aquest, l'estudi de RAC 5, que sí, queden res, 3 minutets perquè siguin 7:45 de la tarda. Ja tenim per aquí Sound of Legend.

0: li faltava un pit, doncs mira, tenien raó. Papi posa el disc, s'ha convertit realment en un dels hits de l'estiu.
1: Amb la teva germaneta.
2: La teva música.
3: RAC 105.
0: De seguida tindrem el Rei amb el seu Where is my husband, però abans arriba Floraida i Got Feeling.

Doncs sí, amb els Tiets sempre som el millor tandem perquè sempre ens porten èxits i hits com el que estem escoltant, que es diu Tandem. I aquest èxit també va sonar sobretot a la pandèmia, sobretot a TikTok va sonar. És de Jason Derulo amb Jaws 685 i es diu Savage Love.

És un èxit mundial de Purple Disco Machine, juntament amb la banda britànica Sophia the Giants, que va sortir ja fa 6 anyets i serveix com un himne de...

nosaltres seguim clarament. Mira, ara el que ve és una col·laboració d'aquí, de casa. Són els Figaflaues i Lluís Gavaldà. Que ens porten Xalalala. Xalalala.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Quina col·laboració, eh? La que ens portaven Shakira juntament amb Burnaboy, això que es diu Dai Dai. I són les 8:03, així que última hora aquí a RAC 105 d'aquest divendres 14 d'agost. I tenim un artista. RAC 105. Que és Kate Ryan.

Chapel Roan, que sempre ens amaieix amb aquestes cançons com Good Luck Babe. I res, passant dos minutets, quasi tres, d'un quart de nou de la nit aquí a RAC 105. I els propers artistes són d'aquí, de casa. És un grup que l'any que ve traurà un disc. I mira, ja ens ha fet un avançament. Són els Amics de les Arts i ens porten això que es diu Segurament t'estimo.

aquest himne del pop rock i del power pop també. Originalment anava a ser per Pink o Hilary Duff, però mira, va acabar consolidant-se per Kelly Clarkson, i així també ella va ser una superestrella, i és una superestrella global, després de guanyar American Idol i portar-se algun que altre premi Grammy. Since you've been gone, since you've been gone. 2 minutets perquè siguin 9:15 de la nit ja aquí a RAC 105. Abans de passar amb I Don't Wanna Wait de David Guetta, tenim per aquí Buhos i Leire Martínez. On ens diuen que no hi ha pla...

ja ho diuen elles, és una cosa espectacular aquesta cançó de Tame Impala juntament amb Jenny, que si no sabeu encara com es diu, jo us ho dic, és Dràcula. RAC 105. I ja ho deia Arnau Mulet a La teva música fa unes horetes, i és que Ed Sheeran està preparant el seu tour per Europa. Serà el 2027.

És el tema en el qual Lola Young es va donar a conèixer a nivell mundial. Es diu Messi, per si encara no ho sabies. I és que va ser gràcies a TikTok que el van poder viralitzar. RAC 105. I mira, un altre tema per aquí. Tenim a Sia, que fa uns anys ens portava el Cheap Thrills i també va ser un dels temes pels quals es va donar a conèixer i a viralitzar aquest artista.

0: It's Taylor Swift.
1: Rec 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Patrick, i això es diu Jugular. I perquè arribem, res, que faltin 4 minutets perquè siguin les 9 de la nit aquí a RACS en 5. Així que jo em vaig acomiadant. I ben bé que m'acomiado, tu, no? Doncs sí, ja m'acomiado. La setmana que ve més i millor. Recorda, soc la Nayara Fernández. Ens trobem sempre de dilluns a divendres, de 4 a 9 aquí a RAC 105. La millor música de tots els temps, música internacional, nacional. Que passeu molt bon cap de setmana. I us deixo amb un tema de Jennifer López, On the Floor. Adeu, adeu.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: L'audiència de RAC 105 és la més sexy de totes les ràdios. Home, ho diuen els EGMs cada 3 mesos. Sí o no?
1: Sí.
0: You are so sexy.
2: Ai, Déu meu.
0: I és divendres, estem feliços, estem contents. Al cap de setmana. L'ensumes? L'ensumo. El tenim ja a tocar i ho estem celebrant com cada divendres i com cada dissabte. Va, salutacions de part de l'Electroguet. 9 divendres, són les 9. Comencem el programa Remember d'aquesta casa, de RAC 105. Benvinguts i benvingudes al ritme de la nit. I festa, noi.
3: I festa, noi.
0: Toma. Posa't còmode, que ens esperen 3 hores de clàssics, 3 hores de cançons immortals i 3 hores de cançons molt sexy per una audiència molt sexy.
4: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I cançons sexys, per exemple, aquesta d'aquí, Calvin Harris, ha col·laborat molts cops amb ell, Ellie Goulding, plegats amb això que es diu I Need Your Love. Benvinguts i bona nit.

0: Té rotllet, la cançoneta. Sí, sí.
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Sing It Back, Moloko, nova nit de divendres. Aquí seguim a RAC 105 repassant cançonetes mítiques. En aquest cas, és hora ara de viatjar a l'any 2009 amb una cançó d'un tal Daddy DJ que va decidir anomenar-li el seu tema principal, el seu tema més reconegut, precisament així, Daddy DJ. Daddy DJ.

0: Ai, ai, ai, quan penso en tu. Oh, és que quan penso en tu, per favor.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, ai, ai, Think of You, Wakefield. Que no només tenien, recordem, aquell Saturday Night. També tenien aquesta, entre d'altres. Recuperadíssima, va. I seguim avançant. Hem creuat ja la frontera de 9:45 i seguim posant-te cançonetes més que mítiques i emotives. Per exemple, Papanskar, preparat amb el seu Get It On. Espectacular.
2: Maravilloso, espectacular.
0: I espera't, perquè tinc Olive, You Are Not Alone, o tinc aquesta de les moltes versions que s'han fet de l'original de Patti Smith. Aquí et proposem aquesta de Coro i de Thalesa. De quina? Del Because the Night. Take me now.

0: l'amor ha de ser fàcil. I si no, doncs, amic, amiga, assabenta't, allà no és, no, no, no, no, no. Així vam conèixer l'Ondinexigal, el britànic. Fa uns anyets, ja més d'una dècada, era l'any 2016, ens presentava aquesta cançó, aquest Easy Love, que agafava l'original del Jackson 5, aquell ABC. Amic, amiga, com et dic, aquí només tenim espai per cançons immortals, sí.
1: Si una cançó és immortal,
2: sona al ritme de la nit.
0: I en tindrem moltíssimes fins les 12. Jo de tu no desconnectaria, camí de les 10, ara el ritme de Colors i de Domino. Aquesta va, la recordes, es diu Hold Me, Kiss Me.

0: Madonna és una mica com Leo Messi, saps? Que cada mundial, cada 4 anys, la gent, els periodistes, tothom diu aquest serà l'últim mundial de Leo Messi, eh? I espera't, espera't, que jo ja no me'n fio. És capaç del que vulgui Leo Messi, també Madonna, que als seus 67 anys acaba de treure nou disc, quasi res. 36 anys d'aquest Vogue, amb el qual, sí, comencem nova hora, et proposo pujar una mica la revolució, sí o no?
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Una mica de canya o què?
2: Sí.
0: I
3: festa, noi.
0: Doncs vinga, Sweet Caroline, DJ Yo.

0: Mira, si aquesta cançó no t'agrada, saps què? Canvia la ràdio. Fuera!
1: Fuera! Fuera! Fuera!
0: A qui no li agrada aquest Every Time We Touch? Per favor, almenys aquí, els oients de RAC 105, espero i desitjo que t'agradi. Vaja, a mi em torna boig i la tinc allà marcada a la patatona, una d'aquelles cançons amb les quals vaig començar a dir: ostres, tu, això de la música electrònica sembla que m'agrada una miqueta. Una miqueta, eh? Era l'any 2005, quan ens presentava la formació alemanya aquesta cançoneta, Every Time We Touch, cascada, una de tantes, amb un estil 100% inconfusible, per cert. Més música, més clàssics i més cançons així, mogudetes, alegres, que es noti que és divendres, sí o no? Va! Alegria, il·lusió, de seguida Junior Senior amb el Move Your Feet, però abans és el torn d'una d'aquelles més seriotes, emotives, Motivate i Kim Mazel. Això es diu Searching for the Golden Eye.

0: Ai, que t'he pillat, eh? T'he pillat allà cantant, eh? Together Forever.
1: Sí, ai, sí.
0: El DJ Lassa amb el Together Forever 2003, per si t'ho preguntes. Aquesta d'aquí, home, massa lletra no és que en tingui, podríem dir. A no ser que vulguis fer to, que també és possible. Et deixo amb Avicii i una de les grans que ens va deixar el suec. A través de RAC 105, el ritme de la nit. Sí, a Level. Som-hi.

Quasi no la van ballar aquesta, eh? No, mare meva. El Destination Calabria, Àlex Gaudino. Era l'any 2008, traient de nou les trompetetes a passejar en aquesta nit de divendres. Camí de les 11 de la nit, ja amb la tonteria, amb Alice DJ. En breus recuperarem aquell mític Better of Alone de la temporada 99, però primer és el torn d'un dels grans DJs del segle XXI. Parlem, per suposat, d'Armin Van Buuren. Aquesta en concret ens la regalava el neerlandès l'any 2013. Per mi, si em preguntes, una de les meves preferides, la veritat que sí, d'Armin Van Buuren. Ho té absolutament tot. Sona així i es diu This is what it feels like.

0: El so d'Agnès i aquest clàssic realisme, cançó amb la qual comencem nova hora, les 11, encara una més per gaudir de la millor música i el millor So Remember a RAC 105, el ritme de la nit. Benvinguts.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
2: 35.702. 3, 5, 7, 0, 2.
0: Sèrie...
2: 109, 1, 0, 9.
0: Pots consultar la resta dels números premiats a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del fin de setmana. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
3: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
4: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
3: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
1: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.

dissabtes, de 9 a 12, amb Víctor Huguet. Hello, people!

0: and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I som, i som, i som, i som, i som.
1: Ho fas molt bé.
0: Una classe de zumba, la que ens hem marcat en aquesta nit de divendres. Stardust, Medley with Dust. I atenció a aquesta cançó, perquè aquest dimarts vam parlar de les cançons de l'estiu, al Matina d'Estiu. Clar, la gent anava enviant àudios, deia, per mi la millor cançó de l'estiu. Et pots creure que ningú va dir aquesta, per favor? L'any 2012, el Gangnam Style.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
1: El Dec Taruguet.
0: Només a Rec 105.
2: It's a top, my selector.

0: un trencapistes l'any 2011, Sasha López, amb aquest All My People. Després d'aquesta cançó, s'ha de dir que massa cosa més no va fer Sasha López, no? No, no, no és cap zasca, simplement és la realitat, un One Hit Wonder. En canvi, el següent convidat, déu-n'hi-do, unes quantes, vaja, moltes d'elles, història de la música electrònica, especialment del so ítalo. Evidentment, estem parlant de Gigi D'Agostino. És moment de viatjar l'any 2000.
1: 2000.
0: Aquí seguim amb l'italià i amb això que es diu Un Giorno Credi. Tirori tarito. I diu així. Un giorno credi.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah, sí, sí. Vinga, família, amb aquesta cançó de Fun Factory amb el Celebration, ara sí arriba el moment de tocar el dos i de dir-vos adeu, o més aviat, fins demà. Demà hi tornem a partir de les 9, demà dissabte, per repassar i per gaudir plegats de la millor música dance de tots els temps. Salutacions de part de Néctor Huguet i avui us dic adeu, ja que la setmana ha estat evidentment marcada per un eclipsi solar del qual se n'ha parlat moltíssim, pel meu gust massa. Avui us diré adéu amb aquesta cançó de Groove Coverage amb el Moonlight Shadow. Que vagi genial. Fins demà.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: la teva música. L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?